encendit, sa botella i un cinglot. Més quan ja m'espassa sa gatera,

0: Molt pendents de l'actualitat també, ens agrada que ens acompanyi persones que han estat ficades dins la política d'una manera directa. És el cas del senyor Miquel Ramis. Ell va ser bala d'Alcúdia, conseller de Medi Ambient en el govern balear, delegat del govern, diputat en el Congrés dels Diputats, senador per Mallorca. Senyor Ramis, molt bon dia, benvingut.
1: Gràcies i bon dia a tots vostres.
0: Bueno, jo no sé si en tota la seva llarga carrera política, senyor Ramis, havia viscut un panorama com el que estem vivint darrerament en el nostre país.
1: No, evidentment, no havia viscut mai una situació com aquesta, ni havia vist mai un president del govern investigat, imputat, que se deia antes.
0: Sí.
1: Ni havia dit mai també tenir un altre president del govern, amb la seva dona, el seu germà, el seu secretari general, imputats.
0: Sí.
1: I bueno, la veritat és que és una situació certament molt dura, atípica, i poden dir el que vulguin. Aquesta situació, avui per avui, està afectant a un sol partit, que és el Partit Socialista Obrer Espanyol.
0: Sí.
1: I pareix que la cosa no... Bueno, en el que estan dient els ministres i en el que està dient l'actual president del govern, que és el que té la dona i el germà imputats,
0: sí,
1: pareix que no van bé la festa, però, bueno, suposo que qualque dia seran conscients de que efectivament la festa sí van bé.
0: I la darrera informació que bueno, succeïa avui de matí és que la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, entrava a la seu central del PSOE en el carrer Ferraz de Madrid en el marc d'una investigació per la finançació il·legal que ha estat ordenada per l'Audiència Nacional i recolzada per la Fiscalia Anticorrupció. I que, a més, també s'ha sabut que bueno, s'investiga sobretot aquests contractes públics de na Leire Díez, que hi ha que recordar és exmilitant del PSOE, i l'empresari Vicente Fernández Guerrero, expresident de la CEPI, i Anxon Alonso, soci de Santo Cerdán. És a dir, que s'està embrutant molt la cosa, sobretot per el Partit Socialista, no?
1: Miri, jo m'acudeixen dues reflexions en el cervell. La primera, escolti, pot ser que dins tots els temes que avui afecten en el Partit Socialista Obrer Espanyol n'hi hagi qualcun que sigui de l'ofer i n'hi hagi qualcun que quedi en res.
0: Sí.
1: És possible, jo,
0: sí, sí.
1: Jo no ho sé, desconec en profunditat aquests expedients jurídics i, per tant, no puc saber tots ells com acabaran. Sí que estic en la convicció total i absoluta de que no tots els expedients que avui estan afectant del Partit Socialista acabaran arxivats. És a dir, d'aquests expedients n'hi ha que ja hi ha uns indicis, unes proves absolutament sòlides que afecten en Ábalos, que afecten en Coldo, que afecten en Cerdán, que ja estan començant a afectar en el germà del president del govern, aquella famosa declaració que va fer,
0: sí,
1: o que afecten a la dona del president del govern, perquè si bé és vera que diuen bueno, no s'han embolsat topes, però ha utilitzat d'una forma fraudulenta i s'ha apropiat d'un béns intel·lectual, que és el programa de la Complutense, que deien que estava valorat en 100.000 euros, vull dir, és evident que això no pot acabar de mai.
0: Sí.
1: És evident que això no pot acabar de mai, jo no sé com acabarà, però la primera reflexió que se m'acudeix és, escolti, la política a Espanya estirà molt difícil, bla, bla, bla, tot el que sigui. El PSOE és un partit corrupte. El PSOE és un partit absolutament corrupte. Perquè el seu president, el seu ministre, el seu secretari general són corruptes. Un.
0: Sí.
1: Dos. Clar, jo me'n record quan jo era a Madrid, se va posar una moció de censura que va ser apoiada per Junts per Catalunya, per PNV, per Bildu, per Compromís i per tants de partit, perquè necessitaven, era convenient acabar amb la corrupció que suposadament hi havia en aquell moment a Espanya. Dic suposadament perquè no tenia res a veure amb el que hi ha avui.
0: Sí.
1: I aquests partits varen tombar el govern de Mariano Rajoy, jo seré diputat a Madrid, per aquesta suposada corrupció. Per cert, la postura del Partit Socialista la va defensar Navalos.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: El ministre que està avui tancat, Navalos va sortir allà a defensar-ho. Bueno, jo, el silenci, la complicitat, la hipocresia d'aquests partits, PNV, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Compromís, Bildu, crec que fa que els seus votants, la gent que un moment donat ha tingut simpaties per aquest partit, s'ho hagi de replantejar per una simple qüestió ètica. Simple qüestió, bueno, jo no dic que hagin de votar a la dreta, ni que hagin de votar al PP, ni que hagin de votar... Però que s'han de plantejar què és el que estan fent, què és el seu vot, què és el que aquests partits han manipulat el seu vot. Jo crec que això avui a Espanya és una... En fi, és una cosa que ho vol qualsevol, per això. Clar, la conseqüència de tot això, un president del govern, a la carrera, és estranger, que aguanta qualsevol cosa, aguanta qualsevol qüestió, i que l'únic que fa és aferrar-se a la poltrona. El que vol és càrrec, càrrec, càrrec. Clar, això, quan ho fas president del govern, se transmet, perquè els altres ministres, els altres càrrecs del govern, si veuen que el president fa això, i que han de fer ells, què fan? Què fan? Exactament el mateix. I, bueno, i això és la situació que tenim avui a Espanya. Ja me fa gràcia que hi hagi dirigents del Partit Socialista Obrer Espanyol, ets dirigents, quasi tots, perquè els que estan i segueixen cobrant no diuen res,
0: sí.
1: Que demanen eleccions anticipades i que demanen no sé què, i que Pedro Sánchez no li fa ni cas. És que és una situació de deterioro democràtic, de ruptura de qualsevol principi constitucional, que és terrible, terrible, terrible.
0: El que se referia a exdirigents del PSOE, entre ells en Felipe González, no? Expresident del govern, també se va afegir ahir, en aquest cas, en Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa, que també demanava que si no es produeix una qüestió de confiança, doncs que adelanti eleccions, perquè el que està fent és doncs enterrar, matar el que són federacions, bales, diputats autonòmics, regidors, etc etc.
1: Clar que sí, i a més subvertir qualsevol principi constitucional, democràtic, que és evident que un senyor que no té recolzament del Parlament no pot governar, però clar, escolti, fa 4 anys que no aproven pressupostos, és a dir, què me li donen a Pedro Sánchez? Si li és ben igual, si li és ben igual. Si en el seu Consell de Ministres que ha sumat que ja no representa ningú, o que hi ha gent que no té cap tipus de recolzament popular, si els és igual, si l'únic que volen és mantenir la poltrona i si poden cobrador més o més, és a dir, el deterioro de la política espanyola ha arribat a aquest nivell. Escolti, estan donant la cara i s'estan posant en ridícul per 2 mesos de sou.
0: Sí.
1: És que això és així, és que clar, però clar, és a dir, això no només afecta en el PSOE per la part que li toca és actual govern, de Pedro Sánchez i els seus ministres, és que després te'n vas i el que està passant aquests darrers dies amb en Rodríguez Zapatero,
0: sí,
1: és que és terrorífic. Escolti, en Rodríguez Zapatero, ell anava, i molts de socialistes el consideraven, que això és el greu, perquè quin és ell, al fin i al cabo, si està trabucat aquest home, miri, ho dic, pitjor està ell, està trabucat i viu un món paral·lel, pitjor està ell.
0: Sí.
1: Però el problema és que hi havia gent que se pensaven dins el PSOE, jo crec que s'ho pensaven de bona fe, perquè jo no me crec que tots els votants socialistes siguin gent de mala fe, jo no m'ho crec. Crec que de bona fe se pensaven que aquest era el referent ètic del socialisme. Conya, ja resulta que és un trepa, un trepa de mucho cuidado, que diu que hereda les joies de la seva predina.
0: Sí.
1: I surt un gemòleg, un expert en temes de joia, i diu, no, aquesta joia val aproximadament 10 milions
0: sí.
1: d'euros. Escolti, que no insultin la intel·ligència dels espanyols. És a dir, o no valen 10 milions d'euros, o no són herència. Són dues coses al mateix temps, com que no. No? Vull dir, no, això no... No hi ha cap predina que deixi 10 milions d'euros en joies. Llavors, esclar, quan se va descobrint dins les experiències prèvies del Partit Socialista, arribes a la conclusió que el Partit Socialista sempre ha estat una cova de lladres. Des d'estén en Zapatero. Des d'estén en Zapatero, i per tant s'havien acostumat a fer les coses així. I, bueno, per així que tot valia, i tenen una base electoral que estan consolidada i tan fidel, que els és igual tot. És a dir, escolti, ara m'ha permetit un poc una cotxinada, però escolti, que no plou, que li estan pixant damunt en els militants socialistes. No llueve, no llueve. Els estan meando encima, coño. Vull dir, és que ja està bé.
0: Fixi's si deia de viure en un món paral·lel que el president del govern, en Pedro Sánchez, ha comparegut avui de matí en roda de premsa des de Roma. Ha reconegut la gravetat de la investigació en el PSOE, però manté el seu recolzament en el Zapatero i rebutja convocar eleccions. Diu que l'estabilitat és important.
1: Bueno, la seva estabilitat, no? On ha dit això?
0: Sí.
1: Perquè, clar, la seva estabilitat és important. La seva estabilitat dins la poltrona de la presidència del govern. L'estabilitat del país institucional és ben igual. Li importa absolutament res. L'estabilitat que li importa és la seva. L'estabilitat que importa als seus ministres és el càrrec que tenen. Això és el que els importa. I escolti, i això no ho dic jo. Això és una evidència. Vostè creu que no hi ha enviat la ministra de Treball que no té cap tipus de recolzament dels votants espanyols, li importa que la cosa més que mantenís a poltrona es tenc que pugui.
0: Sí.
1: Perquè ja he dit, ella sap, ja he dit que no se presentaria, perquè les darreres autonòmiques que s'han presentat sumant n'hi ha puntuat. Llavors, escolti, li importa qualque cosa més que mantenís a poltrona durant uns mesos? No. És evident que no. És evident que no. El que passa que són tan tremendament amarrateguis, tenen escoltant aferrades a la cadira, que comptaran fins que hi vagin amb aigua calenta pressió per desfarrar-los, és que no se'n aniran, és que estem en aquesta situació tan absurda. Els seus propis companys de partit els diuen que se'n vagin, és que els hi estan dient, i no, i no. Yeah. Bueno, i jo no sé quin temps comptarem així. Afortunadament, Espanya està molt per damunt dels polítics espanyols, i he comptat amb aquesta situació, que no mos ajuda gens, que mos perjudica, però com li deia abans, Espanya i els espanyols estan molt per damunt els polítics que tenim en aquest moment.
0: I a més, Espanya, que també ens miren en lupa des de l'estranger, sobretot des d'Europa, en tots els moviments que s'estan produint en el nostre país, no, senyor Ramis?
1: Clar, és que me permetis l'expressió, no és normal. S'escolti, no és normal. Hi ha hagut ministres que han dimitit perquè varen dir una mentida en el Parlament, sí. Però una mentida inclús a nivell personal, no?
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Tenien una afera amb una blota, que no sé què i tal, i han dimitit. No,
0: i fins i tot, senyor Ramis, per una multa de trànsit.
1: Val, per una multa de trànsit. És a dir, escolti, i Espanya imputen a la dona del president del govern i aquí no passa res. Darrere imputen al seu germà i aquí no passa res. Darrere imputen al secretari general d'organització del partit i aquí no passa res. És que clar, vull dir és una obvietat això que vaig dir. Què ha de passar perquè qualcú digui que sí? No sé què ha de passar, jo. No sé què ha de passar.
0: Sí.
1: Què ha de passar perquè qualcú prengui decisions ja que facin que els partits d'àmbit autonòmic regional, bascos, catalans i això, no decideix quina política espanyola entre 100.000 vots. Això és el que està passant. Entre 100.000 vots decideixen la política d'Espanya en allà on hi ha 13 milions de persones que voten. Aquests senyors entre 100.000 vots estan decidint. Jo crec que comença a l'hora d'aquestes eleccions que són d'àmbit nacional i que se tria el diputat de tot Espanya. Se facin dins l'àmbit i dins el registre nacional. Escolti, i s'ha acabat i que se triïn els diputats dins tot Espanya, no els diputats de cada autonomia, perquè mentre seguim fent això, quan s'ajuntin 300.000 vots i qualsevol autonomia, estiran decidint els vots dels 13 milions d'espanyols o dels 14 milions d'espanyols que voten. És a dir, això és un sentit comú. Segona volta, bé, segona volta, m'és igual. Però, escolti, el que no té aquest sentit és que 300.000 vots catalans siguin 6 diputats i 1,5 milió de vots d'Izquierda Unida a tot Espanya sigui un diputat. Això no té cap sentit ni l'any. Això és el que està passant avui, vull dir, suposo que ho tenen clar, això.
0: I mentrestant, els socis d'investidura, sí, ja han començat a alçar sa veu, però igualment no retiren el recolzament en el govern.
1: La boquita pequeña. Han aixecat sa veu, però la boquita pequeña. És a dir, sí, sí, esto no puede ser, habría que convocar elecciones, no sé qué, no sé cuántos, el Vascos, Esteban aquell,
0: sí,
1: però
0: Esteban,
1: de moment, vinga, no me fe caixa. No me fe caixa. Aquests són els que jo dic, amb 250.000, 300.000 vots, 6 diputats, avui decideixen a Madrid. I això és veritat, està passant això.
0: I mentrestant també s'estan otorgant més sessions en el govern català, en aquest cas. Haurà sabut la notícia també d'aquesta inversió de 5.000 milions d'euros per aquesta nova via de tren de Rodalies, mentre les altres comunitats autònomes, entre elles Balears, diríem que no es fan ni cas, per no posar una paraula fora de lloc davant, no?
1: S'entén perfectament el que està, diguem-ho, no? I tots sabem que a l'hora de fer el repart dels fons autonòmics i això, el criteri no és ni la població, ni les necessitats, ni els ciutadans, ni els serveis socials, ni la necessitat de cada autonomia. No, el criteri únic que empleen són com fan per comprar vots d'aquestes autonomies per mantenir en Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. I ho sabem tots, això. Ho sabem absolutament tots. Això està funcionant així. Posta, crec que és molt necessari que comencem a pensar que quan una elecció és d'àmbit nacional, les llistes s'han de fer d'àmbit nacional. Sí. Els volen fer llistes autonòmiques a cada lloc, no. Perquè si no, és el que passa. Un vot de... per dir-ho de qualsevol manera, de Catalunya, val 6 diputats, i un vot d'Andalusia o de Madrid, Esquerra Unida, no en val ni un. Per què? Perquè no s'ajunten. Perquè l'àmbit de l'Unió és autonòmic en vez de ser nacional. Eleccions nacionals, àmbit d'elecció nacional. Eleccions autonòmiques, àmbit d'elecció autonòmica. S'ha d'haver acabat. I, a més, llevaríem els pobres nacionalistes perquè facin aquest xantatge continuo en el govern de Madrid.
0: El que, com deia, sembla que eleccions anticipades, en principi, fins que no toqui, no n'hi haurà, és a dir, d'aquí un any, a no ser que, com deia vostè, hagi de passar una cosa encara més tremenda que faci que convoqui les eleccions...
1: Sincerament, una cosa més tremenda. No ho sé, però... és que no sé què ha de passar.
0: Ara
1: si no detenen en Pedro Sánchez, ja no sé què ha de passar.
0: Ara estic pensant en la compareixença de sa dona, d'en Pedro Sánchez, d'en Begoña Gómez, que ha d'assistir sí o sí, o si no, serà conduïda en el jutjat per la força.
1: Miri, això és una anècdota, perquè en el final ella s'acollirà en el dret de no declarar i s'haurà acabat la història. Vull dir, que comparegui o deixi de comparegui, és una anècdota. Fer mitjan de comunicació és una foto, jo ho entenc, però anecdòtica. Vull dir, en el final s'acollirà en el dret de no declarar i el té i no passarà res.
0: Sí.
1: Llavors, això és un poc el tema.
0: Una darrera qüestió, i tornant en el tema cas Zapatero i tornant a les paraules d'en Sánchez en la roda de premsa, diu que ha llegit el sumari i que no hi ha motius per deixar de recusar en Zapatero. No sé quin sumari haurà, quin autor haurà llegit, no sé.
1: Vostè creu que en Pedro Sánchez ha llegit el 8 tom, 70.000 pàgines del sumari d'en Zapatero? Vostè s'ho creu en això? Com que espanyol no s'ho pot creure?
0: No, igual que ahir la portaveu del govern central deia que després de llegir l'informe de Saúco, se demostrava que la dona del president era innocent. quan
1: Bueno, ja no m'hi dic, ja no m'hi crec.
0: segur que no decideix si una persona és innocenta o és culpable, simplement
1: No.
0: presenta un informe i et jutges
1: Allà
0: qui té la
1: està.
0: paraula.
1: Presenta informes, amb fets, indicis
0: Això mateix.
1: i el que ell considera que són proves. I la interpretació que la faci el jutge. Per
0: Efectivament,
1: tant,
0: així és.
1: jo que la interpretació la faci en Pedro Sánchez o la faci un ministre d'en Pedro Sánchez, per jo té la mateixa validesa si se la fes un infant de 3 anys. És a dir, estan absolutament contaminats i la seva opinió no val absolutament res. Bé, el mateix que la meva. Escolta, és qui, l'opinió que val és la de jutge. Instructor i qui decideix qui jutge instructor.
0: Senyor Ramis, com sempre, és un plaer escoltar-lo analitzant l'actualitat, que bueno, cada dia ja és que no sabem si m'ho sorprendrem més o no, perquè cada dia són coses que succeeixen. I tapa el que ha succeït hores
1: el
0: abans,
1: anterior,
0: el dia abans, és a dir, que
1: clar.
0: Veurem que, com van succeint tots aquests temes. Com dic, senyor Ramis, moltíssimes
1: un
0: gràcies.
1: Un plaer vostre, gràcies.
0: Fins un altre, adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu. Radio
0: Balear. La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira et celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.

Sèrie de meva, no te'n vagis cara plou. Espera una miqueta que s'atura.

0: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.

0: No se molesten en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de Primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La Fira de Primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.